foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu